Iaix, un poc muntanarenc, e un éter poc inglais, que xan sense un diploma, en César Lauré, al temps d'inter del man, on dic que gran ciencier. Invisi que ander fora, con i suo amiga espàs, als teva sang princesa, qual any clastre del llaç, d'arpiat del seu papà, amb l'eva mai paguer, la motxa de tarabàquil, volteva entre el graner. Butelli sang salària, un gumicel et ram, ruquet patrí caçat, e fin d'estan ripany, consta gran ratatolla, lo l'era ben sicur,